recitarem un text del poeta d'Oliva, Francisco Brines, un text dedicat a la seua casa, al seu hort, al seu món, Elca.